0: Mas sem pensar de só passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar.
1: DJ Gabriel Febre, com el Weekend Mix. Con el Weekend Mix.